agradava. Jo sóc part del món, jo sóc part del món que t'envolta i et segueix. I tu t'has volgut mostrar tan bé i tan tendre.

comer-me, oh, de ferir-me, oh, de dormir-me, oh, haig de durar, haig de calmar la ment, ja em dic d'acord, entès, un xoc de trens dins el meu cap, penediment, remordiment, camino lent cap a la gent.